0: Mitjà de comunicació subvencionat per...
1: Bona vesprada. Compromís per València organitzarà una assemblea extraordinària per a ratificar a Mònica Oltra com a la seva candidata a l'Ajuntament de València davant les pròximes eleccions municipals al maig de 2027. La data acordada, és el pròxim 4 de juliol, segons ha informat la coalició valencianista. Sapiguen també que els estudiants de la Comunitat Valenciana que es van examinar de les proves d'accés a la universitat podran consultar els seus resultats demà divendres a través de la plataforma habilitada per la Generalitat a partir de la una del migdia. Serà necessari introduir les credencials personals per a poder accedir a les notes i els dies 15, 16 i 17 de juny es podran sol·licitar revisions fins a les 2 del migdia, la resolució de les quals de la comissió gestora es farà pública el 19 de juny. Més coses, el Col·legi Ceu San Pablo inaugura a aquestes hores les noves instal·lacions després d'una renovació integral de part de l'antic seminari que està en Montcada, en el qual s'han invertit 18 milions d'euros. I Mamás en Acció presenta també a aquestes hores la seva aliança de col·laboració amb Palau Alameda per a continuar avançant en la seva labor d'acompanyament a xiquets que es troben hospitalitzats i estan sols. Són xiquets tutelats, víctimes de maltractaments o fills de famílies vulnerables. En pàgina de successos, agents de la Policia Nacional han detingut a València a un dels fugitius més buscats de la República Txeca, al qual se l'acusa de defraudar més de 2 milions d'euros.
0: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Soy Image. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters, pensats per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa, i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
2: Se convoca la 13ª edición de los premios literarios Villa de Tous, en las modalidades de narrativa, poesía y ensayo, tanto en castellano como en valenciano, y valorándose la temática local y comarcal. La presentación de las obras se realizará por la web del Ayuntamiento de Tous hasta el 30 de junio. Más información y bases en el Ayuntamiento, 96-244-9101 o en la web ayuntamientotous.es. Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Tous.
3: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
4: Más de uno.
5: Empieza nuestra andadura por la Safor Baidina y hoy pues tenemos yo si por mí hubiera sido lo hubiera hecho socio de esta casa de tantos años que tenemos de buena relación, de buen rollo y además algo tendrá para ser el eterno alcalde de la Alquería de la Condesa. Benvingut, Moro, ¿cómo estás?
6: Yo muy bien. Y a todos, saludar a todos los oyentes.
5: Bueno, ya me explicarás que le ibas a prometer al dimoni, ¿no? Para ser el alcalde siempre y que el vulguen todos tanto.
6: Le vas a prometer a San Pere. A San Pere, que té les claus del cel. Vas dir, o lo que usted vulga estaré, quan em diga Salvador, ja ho tens bé, me n'aniré de casa. Ja està.
5: Molt bé. Bueno, això és un molt, molt bon símptoma. Bueno, una de les coses per les que està posat en contacte amb tu és perquè estan les festes ja de l'Alqueria ahir. Però abans de parlar de les festes, contamos una miqueta, ja aprofitem l'esvinantesa de com va l'any per ahir per l'Alqueria, què és el que heu fet, què és el que has demanat, què és el que t'ha eixit bé i què és el que no.
6: Els pobles estem un poquet, anem lentos. Tota la sèrie d'inversions, l'Avant ha fet que moltes empreses vagin anat a fer les obres necessàries i precises al territori de l'Avant, això és normal i lògic, i ho entens, però, claro, hem tret ja molts contrats que la gent, les empreses queden desets. La lentitud i cada dia la normativa i totes les normes són molt garantistes i tens que presentar molt, molt, molt de paper. Les obres estan un poquet atrasades. És a dir, tot el que tenies programat per a fer ja entre el segon i el tercer any, pues, ho farà des del tercer i quart. És a dir, ja estem a punt d'adjudicar el tema del camp de futbol, tota la zona del jardí, fer ahir un bon arreglo i canviar tots els jocs. Al mes que ve traurem el que és una reforma del poliesportiu. I ja el més gros, que serà el d'esta campanya, van comprar, tenim un almacén, l'almacén que diuen de Pasqual Hermanos, de 1.700 metres, anem a fer un pavelló i això en un mes i algo ja estava al concurs. Són obres que, per haver acabat, que haver estret el setembre passat, però bueno, la dificultat tècnica moltes vegades, el papeleo va molt, molt lento, però bé, en el regle d'inversions, en Xina, en el tema de lo demés del teixit associatiu del poble, bueno, funciona, la veritat és que funciona, i moltes gràcies a la voluntat de tot el país del poble i de veïns dels pobles del voltant, que formen part de les associacions del poble de l'Alqueria i ajuden a desenvolupar tallers, fer activitats culturals, esportius, festiu. Com veu, jo sempre dic que un poble funciona gràcies a les associacions i als veïns que desinteressadament es agraden i disfruten de les activitats per ells i per la resta de veïns.
5: Mm-hmm. Bueno, i d'alguna manera, bueno, una de les coses en les que més els agrada participar a les associacions és precisament a les festes, perquè els tens ahí colze a colze, no? L'Alqueria no és un municipi que apetxuga ella soles en les festes.
6: No, són les comissions de festes, és a dir, tenim una única comissió, és una comissió 3, Cristo, Aurora, Lluís, Osera de Sant Pere, però la resta d'associacions també participen ara, este mes, en un munt d'activitats. És més, quan ara este diumenge que farem a Sant Pere, que passarem pel poble i repartim el llibre de festes, totes les associacions del poble acompanyen a Sant Pere per a l'inici de festes on repartim el llibre. Totes venen.
5: Això sempre dona molt bon rotllo, no? Veure que estàs en un municipi participatiu i que estan allà a la guai per ajudar en el que faça falta, perquè si no és que seria pràcticament impossible. No, jo crec que sí.
6: Sí, a veure, no tal companyerisme que n'hi ha entre les associacions i que us ajuten mútuament. És a dir, quan fem la fira gastronòmica, ara a l'octubre, n'hi ha 5 o 6 associacions que s'encarreguen i ho fan tot. També aporta el que té que portar, que és l'espai, és el material i l'aportació econòmica. Però tot el de més desmenjar, el ben desmenjar, el treballar i fer les tapes que degustem les 500 o 700 persones, això ho fan totes les associacions, no una. Són 6 o 7, són les més fortes i és a petits col·laborar. I, bueno, i sempre també replegant fons per les seves festes o per les seves activitats.
5: Bueno, pues anem a parlar de les festes. Què tenim en guany així a destacar?
6: Són festes patronals i els patrons sempre estan molt marcats. És a dir, l'Alqueria de la Comtessa, si bé intentem també consolidar els moros, encara són molt de festes de poble, festes patronals. Encara són molt de les despertades. Són molt del vi d'honor, són molt de la cabalgata per la vesprà, són molt de per la nit tindre l'orquestra a la plaça. És a dir, no hem derivat a anar matant-les o ofegant-les. És a dir, els xiquillos de 18 anys disfruten a la despertar, coses que pareix que diran, s'ha de despertar una banda de música pel poble tocant, doncs no, encara tenen eixa cosa nostra, aquest patrimoni nostre, perquè és així, no? La despertar en la banda de música, la música valenciana, recorre el poble al son de la música i disfrutant i saludant i, bueno, i rematant. Ara, a les 9:30 almorzen i se m'atura a dormir. Bueno, ja toca un altre sector de persones, que la gent major, que s'alça i a ser el poble i acaben ja s'arreglen per anar a missa. I després de missa, pues, és la mascletà i acaben és el vídeo honor, amb tota la gent va, i es fa la cerveseta i penja algo i és així.
5: Quan es comencen les festes, bro?
6: El dia 19 ja fem el sopar al carrer. El dia 20 fem la presentació de les festes. Dissabte. El dia 21, diumenge, són les carmeles. Davant del 21 al 27, aquesta setmana serà més o menys la segona setmana cultural, per dir-ho així, no? Perquè fem uns 15 dies de jubilats, ames de casa, el futbol, les caçadors, els organitzadors fan actes. El 28 ja fem el dinar, a la vespa ja fem el dinar dels jubilats, i el 28 per la nit ja són els 4 dies de festa grossa. Sant Pere, Cristo, Aurora i Lluís. Ja són 4 dies, 4 dies de despertar, 4 dies de mascleta, 4 dies de professors, de batlle, d'orquestes. Ja són 4 dies 100%. El que puc aguantar el 100%. Jo no ho aguanto tant, però bueno, hi ha gent que té la capacitat d'estar 5 dies sense dormir pràcticament res.
5: Bueno, de tota manera, té la festes, eh? Entre el que són els actes purament festius i els actes culturals que també heu clavat dins de lo que és la temporada de festes, són molts dies i veiem que feu de tot, eh? Feu teatre, feu exposicions, feu música... Conta.
6: Quasi totes les associacions fan un acte, xicotet o gran, però tots fan una xicoteta representació perquè al fi i al cap les associacions treballen per als fills del poble. I tots els dies, en el llibre de festes que també està penjat a la pàgina web, es veu clarament tota la sèrie d'actes culturals esportius que fem, amb com no, tota la comarca de la Safor i de tot arreu d'on vulguin vindre, estan convidats. Ho dic jo perquè sé que hi ha gent d'Albacete que té pisos que no venen d'arraigo familiar d'allí, sinó i venen a festes. A mi me gusta venir a tu pueblo, de Salvador, és que me lo paso bien. Tuve la oportunitat de me comprar un piso. Y vengo a fiestas y a Navidad y a las fallas. Pues bueno, bona senyal. Turisme és d'agrair que hi hagi gent que han conegut l'alqueria de casualitat i que s'han comprat un piso. I llavors venen a festes i calam, també van a la platja, però venen sempre festes.
5: Bueno, la veritat, siga dita que no sé si tindràs una màquina de fer diners allà en el sotanó, però veig que la cosa està molt completeta, perquè malgrat que t'ajuden les associacions, pues haurà sigut una despesa important per a que tot el món se ho passi tan bé, tenint en compte que són molts dies els que esteu dalt que te pego.
6: Intentes buscar l'orquestra que s'acople la teva butxaca. És a dir, això és una cosa que tu quan aproves el pressupost de desembre ja fas el reparto pressupostari de dir, a festes tant, a manteniment tant i a personal tant. Si a lo llarg d'aquest camí i si subvencions depèn de la Diputació, de la Generalitat o de l'Estat espanyol que t'ajuden, doncs si voler pot ser un puntet més alt de festa, un puntet més alt d'arreglar coses, un puntet més alt de condicionar espais. Tanto tengo, tanto nos gastamos. Los excesos siempre terminas pagándolos.
5: Bé, i també teniu coses que en principi semblaran molt divertides, no? Guerra de Àuvia, ball de disfresses, o sea, que està ben preparat. Escolta, a tots aixòs actes, quins són els actes que recomanaries perquè la gent que no és de l'Alqueria s'acosti a veure-vos i a conèixer-vos?
6: Home, els millors, a banda de les orquestes que són comuns en tots els pobles, ja que vaig canviant, en un any canviem les tres orquestes, de l'Alqueria han canviant, a banda de que van rodant les orquestes, el millor són molt vistoses les cabalgates. Pots anar tu i tu Sicil. Les despertades encara és millor festa. Pots anar i veure-les i pots disfrutar-les. L'última despertar és de colors. Aquests són els més vius, el que és l'alegria i la festa. I si t'agrada el castell, doncs tinc que presumir del castell de Sant Pere, està clar, el castell del patró. És un castell digne de veure. És un castell on pràcticament és el de l'escomençament de l'estiu el castell més fort que es fa. Doncs vas allí i ja t'assentes i estàs allí el que és el passió i és xulo de veure. Però la gent que li agrada un poquet més la diversió, l'animació i la música, jo les despertades i les cabalgates són molt boniques, són més diferents i acabant n'hi ha quedat el tema de la nit, de les orquestes, que ja és més comú.
5: Sabem que n'hi ha festers i festeres, però existeix la, no sé, la personalitat de la reina de les festes o una espècie de cor d'honor, o tot aquell que vol apuntar-se a la comissió de festes és fester i en pau?
6: A veure, els festerers i festeretes no formen part de les comissions de festes. Ara són les xics i xiques que aquest any complixen 17 anys. I en un sopar se sorteja i se tria la reina. Les xiques que volen ser reines entren en la bola i d'allí es trau. I els xiquets solen ser entre 5 i 7 anys. Que normalment o són amiguets o són familiars, però va, està la reina i la cor de nom. És una tradició que es manté, i també es manté que ballen els vals, quan fem una presentació. Bueno, són tradicions que estan un poquet arraigades i fan que siguem diferents a la resta de pobles.
5: Bueno, pues ja com a alcalde de l'Alqueria, pues convida tant a tota la gent del teu poble com de la Safor o més enllà de la nostra àrea d'influència, que inclou també la Marina.
6: Estan convidats. En nom de tot el poble convide a tots els veïns de l'Alqueria i tot arreu de persones que vulguin vindre de les comarques dels costats i a l'avenida abans d'Albacete, d'on vulguin vindre, que vinguin, que disfruten, que facin turisme a l'Alqueria i que en un poc de trellat del dia tots podem disfrutar, passar molt bé i el que toca descansar, que per desgràcia tinc que anar a treballar a festes, que trobe aquest espai d'hores també per a descansar. Però bueno, tots i llars estan tots, vingueu i disfruteu de la simpatia, no? De lo que es la gent de l'Alqueria.
5: De la simpatia, que també som un poble molt acollidor.
6: Que vinguin a veure la gent. La veritat és que sempre quan fan les festes, per A per B, sempre venen els amics, els familiars, com a mínim un dia a sopar i disfrutar de lo que és la companyia i l'amabilitat de tots els veïns de l'Alqueria.
5: Inclús gent que per el treball o els estudis o el que siga, o estan inclús hasta fora del país i que venen a postres en festes.
6: També n'hi ha.
5: Perquè és lo que té les festes en la Safor i des de luego en l'Alqueria. O sea, aquesta atracció que tenen de la gent, de que estiguin en la circumstància que estiguin, sempre fan tot lo possible per anar a les festes del seu poble, estiguin on estiguin. I això, la veritat és que és algo molt bonic.
6: És un arraigo que tenen ja de tota la vida, de Mironet, de les festes del poble. Antes estaven les cordades, però ara, pues ja, per desgràcia, ja són molt difícils de fer. Però la gent que li agrada són les festes. I hem d'agrair que vulguin vindre i disfrutar de les festes, i dels seus familiars i amics.
5: No mos cap ningun dubte de que anirà tot molt bé. Bueno, moltes gràcies, una abraçada i sobretot que el temps acompanyi.
6: Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres.
5: Adéu, una abraçada.
6: Adéu.

0: Bueno, pues malgrat lo que la gent es puga pensar, poden haver dimonis romàntics, o per lo menos això diu així. Bueno, recorde que hi havia un grup que ho feien molt bé, que es deien els Smoking Souls. Ha fet esta banda, pues crec que està prou relacionat amb ell. Però per això, per contar-nos tot això, tenim, com sempre, Eudald González. Eudald, que el Quico Veneno, com ja sabíem, quan es començaran a tocar les clàssiques, la gent es tornaria loca, com ja ho tenia així, estava previst, no? Però per lo que sí que t'ha de donar, felicitar és per els anteriors. Això sí que és lo funquillo. El Funquillo me va sorprendre de veure que encara estava en forma. No, és que són millor encara que abans, o sea, és increïble. I lo que és la base rítmica d'eixa banda me va tornar loco, vaig disfrutar com un enano.
1: Sí, la veritat és que sí. Jo coincidís que amb tu, en que El Funquillo, que va ser el concert anterior al de Quico Veneno que vam tindre, va sorprendre i que estan en plena forma. De fet, ara estan en gira per... De Gandia se n'anaven a Llatinoamèrica. Ara estaven en Xile i estan tenint un èxit, la veritat, que abrumador. Bueno, la qual cosa, la veritat, és que ens satisfà moltíssim de portar bandes que presumiblement poden estar ja un poc de capa caiguda, sinó que al contrari, és a dir, que estan demostrant la seva fort,

0: fortalesa i sobretot la seva professionalitat. Tenen en compte que és molt difícil obrir-se camí actualment en el món de la música si no tens alguna cosa a oferir. I tenen, jo crec que tenen que lluitar més les bandes veteranes que no les bandes joves, que ho tenen pràcticament tot fàcil per la novetat, per la difusió, pel màrqueting que tenen, perquè van a festivals, saps? I allí, pues, vulguis que no és una plataforma de difusió important, i aquestes bandes, la veritat és que històriques, mítiques o veteranes, com vulguem dir-li, donen un resultat superòptim dalt d'un escenari.
1: Pues sí, a més, així no ho hem pogut constatar. A més, el Marquès de Concerts, tenint en compte que té molts festivals a la vista, però sí. A moltíssima gent, aquestes aglomeracions tan fortes, pues no els apanya massa. I disfruta...
0: És una altra manera d'entendre la música.
1: Sí, sí. Els festivals ahí estan i estaran, sí. I gràcies a ells es donen a conèixer molts grups que d'altra manera no n'hi hauria mal. No, o sigui, jo en ningú moment pretenc desprestigiar a ningú festival, tot el contrari. Tots els que m'ho han demanat, a tots els apoye, inclús hasta el de la Vila Joyosa, que me va dir, ja, tiramos un cable. Pues ahí estem i hi estarem, que estan uns amics teus que es diuen M-Clan.
0: Sí.
1: En ese cantant tan perraco, que mos encanta. Bueno, parlem de Romàntic Dimoni, conta-nos més coses, vinga.
0: Sí, pues bueno, com bé has dit al principi, Romàntic Dimoni és un projecte nou que ha fet Carles Caselles, que ha sigut el cantant de Smoking Souls. Smoking Souls ha sigut una banda pegolina, però que es va obrir camí i que va ser una de les bandes importants del pop-rock en valencià durant molts anys, juntament amb La Fúmiga, amb So, etcètera, no? Amb Obrint Pas... En fi, van tindre, diguem, el seu moment de glòria. Bueno, van desaparèixer, es van separar i Carles Caselles ha fet este projecte nou que, com tu dius, diu Romàntic Dimoni, però un dimoni pareix que no siga romàntic, no? Que té que ser un diable venjatiu. Però bueno, el projecte de Carles Caselles combina un poc, diríem, el post-punk anglosaxó amb la melodia més absoluta. És un projecte diferent. Per a la gent que coneix Smoking Souls, no seguís la trajectòria del grup, però sí que, bueno, recorda una miqueta, sobretot en la veu i en les composicions, a l'antiga banda pegolina.
1: Bueno, pues la cita, com sempre, obligada per a este 13 de juny.
0: Sí,
1: Romàntic Dimoni en el Marquès de Concerts, i després pues, s'han esgotat ja les entrades, perquè n'hi ha una expectació en la perra que la flipes, eh?
0: Queden molt poques entrades, la veritat és que queden molt poques entrades, i bueno, en el concert de Kiko Veneno ja vam penjar el cartell de no queden entrades, i en este pues anem camí de lo mateix.
1: Clar, és que és que esta tia és una trilita pura, eh?
0: Però... Sí, és que té unes dimensions ja, diguem, d'artista de nivell europeu, eh?
1: Sí, sí.
0: No...
1: De fet, mos consta que viatja molt fora d'Espanya en el seu brutal rock and roll.
0: Així sí,
1: que...
0: Sí. Per, acompanyada
1: per,
0: de dos...
1: Però això mos agarrarem en una altra entrevisteta.
0: Sí. Perfecte.
1: Va
0: molt
1: tot
0: bé.
1: Perfecte, enhorabona.
0: Moltíssimes gràcies, Rafa.
1: I ja te dic... Vas estar molt inspirat en el futur. No em canso de dir-te. Una abraçada.
0: Venir les paraules de tu és un halago, la veritat. Gràcies, Rafa.
1: Adéu, una abraçada.
0: Adéu.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: S'ha obert avui un nou capítol pel que fa a la vaga educativa indefinida, que de moment ha quedat suspesa, que no desconvocada. Això significa que a partir de demà el professorat torna a fer classe, però mantindrà algunes de les seues mobilitzacions i podria tornar a la vaga en qualsevol moment. L'acampada València s'ha alçat i la d'avui ha sigut l'última manifestació en l'horitzó. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Tenim també reaccions a aquests whatsapps de Carlos Mazón amb els seus consellers el dia de la Dana i les primeres notícies estiuenques, com ara el dispositiu de la Conselleria de Sanitat per a aquest estiu o algun tancament de platja ja fins i tot. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Un mes exacte s'ha complit avui de la vaga educativa indefinida i el professorat tornarà demà a les aules. Quasi 5 setmanes completes d'aturades que han acabat amb una mesa de negociació, la de avui, que s'ha tancat amb un acord parcial signat per 4 sindicats i un altre acord signat per un només. Crònica de Núria Moreno.
2: La novetat és l'acord sobre simplificació burocràtica que han signat tots els sindicats menys AMPE. El seu president, Lauren Bárcena, ha reconegut avanços, però demanava un calendari per a dotar els centres de personal administratiu.
3: És fonamental que la figura de l'administratiu en els centres esté, i aquest acord no lo garantiza ese personal pas. Si, por tanto, AMPE era una línia roja i no podíamos dar visto bueno ni luz verde.
2: Altre enteniment, encara que molt minoritari, ha sigut en el bloc del valencià, que només ha signat CESIF. La proposta de la Conselleria replega aspectes relacionats amb la formació i l'acreditació del coneixement de la llengua, que reclamava este sindicat. José Seco, portaveu.
4: CESIF se desmarca como sindicato preocupado por la formación del profesorado en valenciano, en la comunidad valenciana, y buscando que esa formación sea la mejor para que puedan dar en sus clases y en las diferentes sesiones la mejor calidad.
2: On no hi ha hagut gens d'enteniment perquè tots els sindicats han votat en contra en els punts de formació professional, infraestructures, inclusió, ràtios i plantilles. Maite Tarazona, UGT, Txelo Baix, Comissions Obreres, Marc Candela, STPB.
5: A les mobilitzacions i a la vaga educativa, els documents que teníem avui no teníem res a veure amb els que teníem a l'inici.
6: Pressupostos del 2027 hauran de veure's referenciades i reflexades la resta de reivindicacions.
7: Hem avisat que la vaga no està desconvocada, està en suspensió, està interrompuda, però que la reactivarem en el moment que considerem necessari.
2: La negociació, segons ha explicat la consellera Carmen Ortiz, seguirà a partir d'ara meses sectorials, encara sense data.
8: L'acord global té molts més camins per davant. La pujada salarial dels 200 euros mensuals, la climatització del 100% de les aules, la contractació de 5.000 nou docents, tot això continuarà negociant-se.
2: Preguntada la consellera per l'advertiment sindical que la vaga només està suspesa i es podria reactivar, ha dit que el seu departament no se sent amenaçat per cap convocatòria d'aturs.
1: L'estudiantat, que es va examinar, per cert, a la convocatòria ordinària de la prova d'accés a la universitat d'enguany, podrà consultar els seus resultats ja demà divendres. Demà, a la 1, en punt, a la plataforma habilitada al respecte per la Generalitat. Així que molta sort a totes i a tots. Jornada també de reaccions al contingut del grup de WhatsApp de Carlos Mazón amb els seus consellers i conselleres, amb missatges de Mazón el dia de la Dana, com ixe inundat de datos los medios, desprèn de sensació d'estar alerta que te cagas y a la gente le calma. L'actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no ha dit res avui al respecte. Si ho ha fet, per exemple, la delegada del govern central a la comunitat, la socialista Pilar Bernabé, assegura que aquests missatges li produeixen vergonya i dolor. Són missatges indecents, diu Bernabé.
9: ¿De verdad en manos de quiénes estamos? Yo creo que el señor Pérez Llorca debería dar una muestra alguna vez de responsabilidad democrática. Señor Mazón, de verdad, no puede seguir estando donde está. Y es una vergüenza para la política valenciana que se le sigan parando.
1: Compromís de demanar que tornen a compareixer Carlos Mazón i l'exconsellera Salomé Prades a la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés dels Diputats. El seu síndic és Joan Baldoví.
10: Una vicepresidenta que diu que no sabia lo que era el SECOPI i estava en el SECOPI. Un president que l'únic que estava interessat era del regat i un conseller d'educació que en lloc d'estar pendents de les escoles estava pendent de que la izquierda havia començat su campanyita. Pérez Llorca no té només que una eixida i és evidentment cessar a este govern d'incompetents, de cínics.
1: L'exregidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de València amb el PP, Jorge Bellver, va acabar dimitint a última hora d'ahir com a director general de Transparència de la Generalitat. Ara es troba hospitalitzat després d'haver patit un ictus. Es troba, de fet, en estat molt greu, 24 hores després de la seva dimissió. Dilluns, l'Audiència de València confirmava la seva imputació al cas Assut de corrupció política, el sumari del qual Bellver apareix com a presumpte receptor de valuosos regals per part d'una trama corrupta que pagava mossegades per adjudicacions de contractes de l'Ajuntament a l'etapa de Rita Barberà, a l'etapa del Partit Popular. L'alcalde d'Alcoi, el socialista Toni Francesc, ha manifestat avui que la Junta Local de Govern no va tindre coneixement d'aixòs contractes a l'empresa del marit d'una funcionària, unes presumptes irregularitats que es troben ara en fase d'investigació interna mentre esta empleada es troba suspesa. Onda Cero a Alacant, Pepe Requena.
11: Esdiario.es publica que la empresa del marido se constituyó 15 días antes de recibir el primer contrato en octubre del año pasado. Al tratarse de contratos menores, la Junta adjudicó dichos contratos en base al más beneficioso sin saber quién estaba detrás.
12: Aparece un presupuesto con un nombre, un CIR y la propuesta económica que fan. Y en base a eso se adjudica. Per tant, no es pot saber si esa empresa estaba constituida en novembre o estaba constituida fea 20 años.
11: Toni Francesc también ha desvelado la existencia de varias denuncias internas por acoso laboral que se han cerrado sin conclusiones. Respecto a la funcionaria suspendida, está a la espera de que finalice la instrucción interna del caso.
13: Parlar fort, interrompre'ns en parlar, fer tard, eixir de festa entre setmana, coses així no són molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar envasos de paper i cartó al blau, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
1: Són ara mateix les 7:27 de la vesprada. Estem en directe, Onda Cero en emissió per a la Comunitat Valenciana. El Tribunal Superior de Justícia Valencià confirma les penes d'entre 3 anys i mig i 7 anys de presó imposades a 5 membres de la coneguda com a secta de Vistabella del Maestrat per abusar sexualment de menors d'edat. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
14: La Sala Civil i Penal únicament ha estimat de manera parcial els recursos de dues de les condemnades, eliminant algunes agreujant, encara que manté intactes les penes de presó imposades per l'Audiència de Castelló. Els fets van ocórrer entre els anys 2007 i 2022 en una comunitat instal·lada a la masia La Chaparra de Vistabella, liderada per un home conegut com a Tío Toni, que va morir a la presó durant la instrucció de la causa. Segons la sentència, els menors van créixer en un entorn on s'imposaven creències i pràctiques sexuals sota la influència del líder. La resolució encara pot ser recorreguda davant el Tribunal Suprem.
1: També a Castelló, en este cas una notícia ben diferent, comença la temporada d'estiu i arriben notícies com esta. La platja de Torre de la Sal, a Cabanes, que ha reobert fa només uns minuts al bany després que els controls de qualitat d'aigua donaren positiu en contaminació fecal en les últimes hores. Segons l'Ajuntament, les anàlisis han tornat a donar valors dins dels límits habituals i, per tant, prendre el bany a Torre de la Sal torna a ser completament segur. La Conselleria de Sanitat destinarà enguany més de 85 milions d'euros per al seu dispositiu especial d'estiu, amb el qual es tracta de garantir l'assistència sanitària, sobretot, ja saben, a les zones de platja i les més turístiques. Està prevista també la contractació d'uns 9.000 professionals sanitaris, unes xifres que Sanitat reivindica com un esforç molt destacable, diuen, però que sindicats com Comissions Obreres qualifiquen d'insuficient. La seva secretària de Sanitat, Yolanda Ferrandez, considera que el dispositiu d'enguany cau en els mateixos errors que els d'estius passats.
15: No garantitza substitucions al 100%, no articula mesures per a no incrementar les llistes d'espera i és totalment opaco al voltant del tancament dels llits hospitalaris. El pla no es tradueix en millores reals, no incorpora compromisos concrets que permetisquen garantir una atenció de qualitat durant els mesos d'estiu.
1: Antella i Sumacàrcer, a la Ribera Alta, tornen a reclamar un any més un increment dels recursos davant la massificació de banyistes que patix el riu Xúquer al seu pas per estos dos municipis ara en estiu. Demanden concretament mitjans econòmics, humans i tècnics per a fer front a l'allau de turistes en considerar que aquest esforç, segons diuen, no ha de recaure exclusivament sobre els ajuntaments. L'alcalde de Sumacàrcer, David Pons, que s'ha reunit recentment amb la delegació del Govern Central, amb policia i Guàrdia Civil, Civil reconeix que localitats com la seva es veuen directament desbordades.
16: Una reivindicació que venim realitzant any rere any davant d'una situació que cada vegada és pitjor. Demanem un esforç simplement equivalent al que els ajuntaments, sense apenes recursos, fem. Un esforç que duplica i triplica les nostres plantilles de policia i, per tant, necessitem que aquesta gestió de la massificació ens ajuden a portar-la endavant de la millor manera possible.
1: Asaja Alacant afirma avui que la falta de mà d'obra comença a ser un dels principals problemes del camp. De fet, ha afectat negativament ja a la campanya del Nispro. L'organització agrària assegura que el 10% del fruit s'ha quedat a l'arbre per ixa falta de mà d'obra. Ramon Espinosa, que és el secretari tècnic d'Asaja Alacant, demana tant a la Generalitat com al Govern Central que seguen junts a la mateixa taula per a donar amb una solució conjunta a esta problemàtica.
17: Urge eliminar tanta rigidez administrativa para que la contratación de temporeros sea efectiva. Y también hay que hacer hincapié en la ordenación de los flujos migratorios para mejorar la oferta laboral. Y también proponer que se deleguen competencias a las comunidades autónomas, porque extranjería es una administración absolutamente saturada, está bloqueada, está paralizada.
1: Els treballadors i les treballadores del Servei de Neteja Municipal d'Alacant han convocat per unanimitat vaga per als pròxims dies 24 i 25 de juny, és a dir, per a l'últim dia de fogueres i l'endemà de la crema. El comitè d'empresa parla d'incompliment de promeses laborals per part de l'Ajuntament d'Alacant i el consistori respon que la tercera modificació del contracte de neteja està preparada per a finals d'este mes. De la crònica de successos hem de contar que la Guàrdia Civil està investigant la troballa de la meitat d'un cos humà en avançat estat de descomposició que ha sigut trobada a la platja del Saler, al sud de València. La investigació se centra ara en esbrinar la identitat de la persona a la qual pertanyen, així com les causes de la seva mort. Les principals hipòtesis apunten a que podria tractar-se d'una persona que viatjava en una pastera. A més, la Policia Nacional ha detingut a València un delinqüent fugitiu procedent de la República Txeca. Se'l buscava per estafar a una empresa amb un suposat carregament de combustible procedent de Venezuela, però que mai va arribar a materialitzar-se. Això va generar un expert dues de més de 2 milions d'euros a la companyia en qüestió. Se'l acusa d'un delicte de frau greu relacionat amb les institucions europees. I a Alcoi s'ha inaugurat avui el museu dedicat al cantant Camilo VI. És un espai cultural que reunirà més de 2.000 peces relacionades amb la trajectòria de l'artista de la capital de l'Alcoià, Juan Carlos Fresneda.
18: El cantante encargó al ayuntamiento la creación de este espacio en un edificio rehabilitado de la calle Camí y la custodia de diversos objetos cedidos por su familia, incluido su automóvil Mercedes-Benz, tal y como nos cuenta el concejal de Cultura, Juan Ignacio Trellis.
19: La simulación de un estudio de grabación y en instrumentos del propio artista Camilo VI, discos de art, fotografías, inclusive el seu coche ubicado en el patio del museo.
18: El recorrido incluye también un escenario multifuncional para conciertos y karaoke, además de un espacio dedicado al musical Jesucristo Superstar con un holograma del artista. 3 años antes de su muerte, el ayuntamiento concedió a Camilo VI los títulos de hijo predilecto y la medalla de oro de la ciudad, dando su nombre también a una de las principales avenidas de Alcoy.
1: Amb Camilo VI arribem amb la crònica esportiva valenciana. Sergi López, hola.
20: Què tal, Ramon? Bona vesprada. Arrenquem este bloc express d'esports en esta brúcula d'avui per a contar que ahir va guanyar València Bàsquet el seu primer partit davant del Joventut 118-117 i que demà les 8 és ixe segon partit i que el Llevant ha presentat un nou jugador. De fet, és el primer fitxatge d'este mercat estival, Enzo Bardelli, el francès que arriba per a reforçar el centre del camp en Castelló, mirant al Mundial amb la màxima representació de futbolistes en una cita mundialista per al Villarreal. Real fins a 8 jugadors i 2 batint el Castelló, un més que el València, que només en té un. I en el conjunt il·licità, en ells, te conte que estan buscant entrenador, i ojo, perquè el que sona és Pablo Hernández, el que és tècnic del Castelló i que és un dels candidats a la banqueta del conjunt il·licità. I un altre apunt de bàsquet, en este cas en la província d'Alacant, perquè l'Ucentum ha decidit que puja el pressupost un 20% per a tractar l'ascens a l'ACB la pròxima temporada. Així que l'actualitat, com te dic, mira el futbol, mira el Mundial, avui arrenca aquesta fita mundialista amb aquest partit inaugural Mèxic-Sud-Àfrica.
1: toca dir a la informació de l'oratge perquè l'estabilitat continua sent l'única protagonista a la nostra atmosfera. Sol, algun núvol puntual i temperatures també estables i sense canvis, encara que es preveu que pugen de cara a este pròxim cap de setmana. Així està la Comunitat Valenciana a 11 de juny de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat informativa, per descomptat l'última hora de l'actualitat esportiva, a la brújula amb José Miguel Azpiroz i després Ràdio Estadio Selecció. Molt bona vesprada.
0: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
21: ¿Sabes qué es Agenda 365? En Agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
22: Tú eliges.
21: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
22: Todo
21: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
22: Y no te pierdas nada.
23: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles. Vive la nueva temporada con estilo y confort.
24: ¿Necesitas vender o comprar oro o joyas al mejor precio del mercado? Trixema Joyeros es la primera compraventa que abrió en Gandía hace 15 años. La seriedad y nuestros clientes satisfechos es nuestra mejor tarjeta de presentación. Fabricamos la joya que usted desee. Pagamos al contado. ¡Compruébelo! Trixema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
25: Sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa de Svens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa de Svens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96284-2893.